en la ciutat. A mesura que els peus li creixen, se li fa petit el cap. A mesura que creix oblida, inflada de vanitat, que sota l'asfalt i a la terra dels avantpassats. A mesura que perd la mida, es va omplint de presoners, de Robinsons, d'estar per casa, nàufrags enmig del merder, que viuen vides petites,